0: Tot Espanya a Creixer. I ací a Xàtiva hi ha moltes empreses subscrites. Segur que les escoltes a la ràdio a tot hora. A més, les seues trobades de 2026 seran més importants que mai, perquè es parlarà sobre què fer per a créixer en vendes. Seran el 15 d'octubre, amb diversos horaris per poder escollir el que més et convinga.
1: I què cal fer per apuntar-se?
0: Pots fer-ho tu mateix. Entra al web serempresarios.com, busca Xàtiva i sol·licita una plaça per assistir. És ràpid, fàcil i accessible per a qualsevol negoci. Amb Ser Empresarios, els negocis milloren. Ràdio Xàtiva.

0: I cantem el lololó i el que hàgim de cantar. Avui divendres cantem tot el cantable i ballem tot el ballable. 12 i 22 minuts, últim programa de la setmana, amb moltes coses. Per descomptat, començarem amb l'alcalde, que ja el tinc així per a poder parlar amb ell i, bueno, fiscalitzar, no? És la paraula que tant els agrada a alguns periodistes. I l'alcalde, que ja el tinc així per a poder parlar amb ell i, bueno, fiscalitzar, no? És la paraula que tant els agrada a alguns periodistes. I protagonistes, este cap de setmana a les nits al Castell. Des d'ara i fins a les 2, això va ser una feta. Bueno, no millor en l'alcalde tampoc veiem, però a partir de l'alcalde una festa.
1: Recordarem aquests moments amb un somriure als llavis. La cançó de l'estiu.
0: I sonant la cançó de l'estiu de Catu. Ens la va descobrir l'altre dia Alexia Úbeda a la seva secció, que poden recuperar a l'Oi por Oi, Xàtiva i Comarques, a l'app de la Sera, a Spotify, on vulguen escoltar-la, poden recuperar eixa i totes les seccions. Molt xula esta cançó per a obrir este programa. Benvinguts, benvingudes, bienvenidos, bienvenidas. Vamos allá.

0: Hoy por hoy, Xàtiva y Comarcas, con Jordi Company.
1: Las rebajas de verano ya están aquí. En MG Marcos Automoción bajamos los precios en toda la gama. Busques la tecnología que busques, la tenemos lista para ti. Gasolina, híbrido, eléctrico y todos con 7 años de garantía. Visítanos en Xàtiva y Gandía y estrena tu MG este verano. Ya estoy en casa, cariño. Vengo de casa de Javi y Natalia. ¡Menuda cocina nueva tienen! Ya lo he decidido. Pedimos cita previa en Movilco. Y vamos cuanto antes. ¡Damos el paso ya!
2: Oscar, es una idea fantástica, pero mejor díselo a tu mujer cuando esté en casa.
3: Pide cita previa para visitar nuestra exposición en Agna. Más info en movilco.es. Movilco, cocinas y mucho más.
4: Hay cosas que nunca cambian, como el calor en agosto, la lluvia en abril, o como los beneficios que ofrece Kia Seminuevos certificados en la compra de tu vehículo seminuevo. 7 años de garantía desde matriculación, financiación especial con Kia Finance, garantía de cambio y muchos beneficios más. ¡Que no te lo cuenten! Descúbrelos todos en tu concesionario oficial Kia Seminuevos certificados más cercano.
5: Ven a Ulsan Motor, concesionario oficial Kia en Gandía, Onteniente y Xàtiva, o visítanos en ulsanmotor.com.
6: Jefe, ¿un nomikai?
7: ¿Un nomike?
6: Nomikai. En Japón es quedar a tomar algo para hablar, reír, hasta con tu jefe.
8: En Xàtiva, la coctelería Nomikai tiene nombre y apellido. Restaurante Ganesh Ecléctico, en Portal del Lleó 9. Prueba su espectacular cremaet Ganesh, la tradición valenciana convertida en un cóctel inolvidable. Ahora, además de una cocina que te hace viajar por el mundo sin salir de Xàtiva, Ganesh Ecléctico te descubre la coctelería Nomikai. Todo el mundo empieza preguntando,
9: ¿Nomikai?
8: Y acaba diciendo,
9: ¿otro cremaet?
8: Restaurante Ganesh Ecléctico, en Portal del Lleó 9, Xàtiva.
10: Llegan los Marcos Days a Nissan Marcos Automoción. Del 15 al 17 de julio, llévate tu nuevo Nissan con ahorros brutales de hasta 8.900 euros y un cupón extra de 500 euros de regalo. Solo 3 días únicos. Nissan Marcos Automoción. Acércate a nuestra sede en Pista de Silla.
11: Te vas por unos días, pero ¿quieres seguir informado de todo lo que ocurre en Xàtiva y Comarcas? Descárgate la app de la SER, selecciona Radio Xàtiva y escucha Radio Xàtiva desde cualquier parte del mundo en tu smartphone.
0: Hoy por hoy, Xàtiva y Comarcas. Con Jordi Company.
12: Y amb l'alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, en este dia 17 de juliol. Estava mirant jo, alcalde, bon dia.
13: Bon dia.
12: Ens queda esta xerradeta i ja la del 31 de juliol. I després ens agafarem unes vacances. Ens volem en fira, per descomptat. Ja, però la fira és una altra... No és així.
13: Un altre ambient.
12: Clar. No és tan vindre així a fiscalitzar i... No, és allí, és més festiu. Com està?
13: Bé.
12: Ha pogut dormir esta nit amb la humitat que n'hi havia? Perquè...
13: Sí, bueno, la veritat és que ja uno se té que acostumar. És veritat que quan t'alces pel matí dona la sensació de que fa molta més calor i és per la humitat aquesta que tinguem, però sí, no ens queda altra que acostumar-nos.
12: Ha escoltat este matí els matinals, que jo sé que els escolta la notícia de Marcos Sánchez del Partit Popular a propòsit de... Bueno, traguent pit en este sentit, i se me permet l'expressió, és una expressió com una altra, traguent pit en quant a unes subvencions per part de la Generalitat Valenciana, en este cas d'educació, per a centres educatius de Xàtiva, 143.500 euros, és una inversió prevista per la Generalitat per a millorar el confort tèrmic. Per si n'hi ha algun despistat o despistada que no hi ha escoltat a Sánchez.
14: Front als 8 anys d'inacció del govern socialista de Ximo Puig, el govern del Partit Popular i del president Juanfran Pérez Llorca aporta solucions concretes. Inversió, climatització i aules dignes per als alumnes i els professors. La Generalitat inverteix en lo prioritari, la educació dels nostres fills.
12: Bueno, jo he dit este matí una cosa en el matinal, si la gent vol recuperar el que ho recupera, li pregunte a vostè opinió.
13: Bueno, jo, primera, evidentment, màxima alegria per aquesta inversió que s'ha fet o que s'ha anunciat per part del PP. La veritat és que ens haver agradat conèixer la informació per part de la Generalitat Valenciana i no per part del Partit Popular de Xàtiva, però en qualsevol cas nosaltres ens alegrem. Els ha costat 3 anys i mig... un mes de vaga del professorat i bueno, pues
12: més d'un mes,
13: 5 setmanes de vaga del professorat i, bueno, pues en els diners que s'han estalviat en salaris probablement podien haver-ho invertit el triple. Però, bueno, en qualsevol cas, nosaltres, contents de que s'invertisquen diners en la climatització de les nostres aules. Cal recordar que si no s'han invertit abans per part de l'Ajuntament és perquè la pròpia conselleria no ho permet, perquè les competències són seues. Així que jo, lo de les medalles, pues no sé, crec que no és moment de ficar-se medalles, perquè això, si algú té el mèrit, són, sens dubte, els centres i els docents, que, com he dit, van estar 5 setmanes de vaga i que moltíssimes de les seues reivindicacions no s'han atès i que estic segur que continuaran aquestes reivindicacions a partir del mes de setembre i que, bueno, pues que si això ha donat peu a que, per lo menos, mouen fitxa i donen 5 o 6 mil euros, que crec que és el que van a donar, o en alguns casos algo més, pues benvinguts siguen.
12: 28 dies per a la fira, una fira d'enguany que es pretén serà molt multitudinària. Dades que vam conèixer esta setmana, va vindre ahir Maria Beltrán a comentar-les amb nosaltres, dades de visitants, dades de visitants d'ací, dades de visitants de a nivell espanyol, dades de visitants a nivell internacional, i precisament d'això últim, el fil, no?, de ja anar a per totes per a la festa d'interès turístic internacional.
13: Bueno, jo crec que primer que res cal destacar el fet de que per primera vegada tenim un sistema de contagi que no és aproximat.
12: Que ha tardat molt.
13: Sí, jo crec que al final hem trobat un sistema que, bueno, pues que en definitiva, gràcies a les senyals dels telèfons mòbils que tots portem en la nostra butxaca, pues som capaços de determinar el nombre de visitants. Val? A més, és molt interessant este sistema perquè permet prendre decisions. Val? Evidentment sabem quant de temps està, sabem quantes persones es visiten, quants són de Xàtiva, quants no són de Xàtiva. Superar els 300.000 visitants és una xifra rècord, conforme s'ha dit en molts dels mitjans, però sobretot lo realment important és conèixer que és, sens dubte, la Fira de Xàtiva, la festa de promoció turística i econòmica de la ciutat més important. I això justifica la inversió que se fa per part de l'Ajuntament de Xàtiva, que sabeu que l'Ajuntament de Xàtiva és qui inverteix i qui, en definitiva, programa i porta a terme pràcticament tota l'activitat que se porta a terme en la Fira d'Agost. Destacar les pernoctacions, més d'entre 1.000 i 1.400 pernoctacions, crec que també evidencia ixe fort impacte que té en la nostra economia, i destacar, conforme tu dies, la procedència de les persones que ens visiten. Com no podia ser d'altra manera, pràcticament el 60% és gent valenciana, gent del nostre territori, de les comarques centrals, de la ciutat de València, de les províncies d'Alacant i Castelló. Som una festa arrelada al nostre territori i, per tant, ixa visita i ixe treball ha de seguir promocionant-se en el nostre territori, en la nostra llengua, a nivell cultural, a nivell esportiu, a tots els nivells, conforme estiguem fent. Però després n'hi ha algunes qüestions que jo crec que són molt interessants. És molt interessant conèixer la procedència d'aquelles persones que ens visiten de fora de la Comunitat Valenciana, saber que bàsicament és la zona del Mediterrani, des del nord de Catalunya fins a pràcticament Andalusia, és la gran majoria de gent que ens visita. Són llocs on, si volem promocionar la nostra fira, ja ens coneixen i, per tant, hem d'anar allí, i això incentivarà que la gent vingui així. I després, destacar aquest 13% de visitants estrangers, europeus principalment, que obri una via, que jo crec que és una via molt interessant, que en algun cas ja ens havíem interessat per saber quines accions tenien que portar a terme per a que fora declarada festa d'interès turístic internacional. I conforme vaig explicar, gràcies a això, i si se confirmen aquestes dades en este 2026, és a dir, si en les dades que tenim mantenim aquesta forta presència de persones de fora del nostre país, crec que hem de començar a treballar per aconseguir aquesta declaració de festa d'interès turístic internacional. I en aquesta línia és en la que volem seguir treballant i potenciant la nostra festa. Però sobretot destacar el fet de que aquesta ferramenta és una ferramenta tremendament útil que ens permet prendre decisions i que ens ajuda a justificar també les decisions que prenem, evidentment.
12: En aquest cas, parlant de justificacions, li agafo la paraula que ha dit Adés, que aquestes xifres i aquestes dades justifiquen la inversió en la fira. A les 7 de juliol podem tindre ja una estimació... És que l'última vegada que va vindre Nacho Reig no m'ho va dir. De què va costar la fira enguany?
13: Sí, bueno, nosaltres tenim en pressupost 1,2 milions d'euros. És probable que això s'incrementarà perquè nosaltres el pressupost que tenim després s'incrementa en les entrades de, en la venda d'entrades que hem ficat en marxa, que, per exemple, pues, en el cas de la Fúmiga van com un tir. Gràcies.
12: Quantes en van?
13: Pues jo crec que hem superat ja les 6.000 entrades. Per tant, van com un tir. Jo crec que el màxim eren 7.000, les que puguem vendre, no puguem vendre més. I després també dels patrocinadors, val? Per tant, per a tancar el pressupost global, però el punt de partida és el 1,2 milions d'euros, probablement ens situem en un pressupost que supere el 1,4 o que estiga rondant els 1,5 milions d'euros, val? I això és la inversió que farem enguany en la nostra fira d'agost.
12: Ho deia perquè quan ve Nacho Reig, a mi sempre m'agrada furgar un poquet en la ferida, perquè ell diu que moltes vegades no queda excessivament justificat com de cara és la fira. Per tant, quan me la diu vostè això, dic...
13: Jo crec que al final la repercussió, evidentment, és una inversió que se fa i una repercussió en l'economia de la ciutat. Quan uno veu les xifres de visitants, quan uno veu, en fi, la promoció que som capaços de fer de la nostra ciutat i que al final tot això va a revertir en l'economia de la ciutat principalment, bueno, pues uno evidencia que aquesta és una de les grans motors d'inversió i de promoció turística de la ciutat i que cal seguir fent apostes. No és la fira més cara ni molt menys. És a dir, en esta ciutat han hagut fires de més de 2 milions d'euros. Per tant, nosaltres hem sigut capaços de mantindre una programació constant, d'ampliar espais escènics i, a més, fer-ho amb una inversió econòmica ajustada a les necessitats i sense despilfarrar els diners, evidentment.
12: L'altre dia, no vaig a dir qui, però una persona, un periodista de la Comunitat Valenciana, a més d'esta casa, em va dir «Hey, Xàtiva està de moda, eh?»
13: Sí, però...
12: Jo no sé si des de... No, però...
13: Bueno,
12: coses que passen així,
13: sí, està de moda. Jo crec que s'està fent un gran esforç, estiguem fent un gran esforç perquè la nostra ciutat tinga la màxima promoció possible fora del que és la ciutat, la comarca, i sobretot cal treballar molt en València Ciutat. València Ciutat és un dels grans motors turístics del conjunt del territori espanyol. Hem de ser conscients de lo que està creixent en quant a nivell de turisme València Ciutat. Aquelles persones que la visitem habitualment i que hem estat, pues no sé, en els últims 10 o 20 anys hem vist com ha evolucionat i quina és la situació, bueno, en este moment és més potent que Barcelona com a nucli de recepció de turistes. Això ens obri una via magnífica a la nostra ciutat perquè els tenim ahí. Els tenim a València i, per tant, hi ha que treballar en aquesta línia. Per això nosaltres, quan fem una exposició com la d'Equip Crònica, quan fem un snitch al castell com les que hem fet enguany o quan fem qualsevol tipus d'activitat, on primer hem de mirar la promoció de la ciutat ha de ser en la capital.
12: Però s'ha de regular el turisme, també.
13: Però són circumstàncies on, evidentment, s'han de prendre decisions i s'han de prendre decisions per a que el turisme no traga de les ciutats a les persones, per a que el nivell de preu de la vivenda estigui controlat. Vull dir, hi ha mesures que se tenen que prendre i que, evidentment, els governs corresponents tenen que portar-les a terme. Nosaltres apostem per aquest turisme de qualitat i per aquest turisme sostenible, i això és una de les dels eixos que han marcat el nostre pla de sostenibilitat turística, per exemple.
12: 40 nous treballadors i treballadores per a netejar camins i zones verdes han començat ja, s'han incorporat ja.
13: Sí, sí, avui mateix acabem d'incorporar els últims 7. La veritat és que és una llàstima que aquesta subvenció, i jo ho he de dir, i ho he de dir clarament...
12: No vinga abans.
13: Efectivament.
12: Perquè ara no és qüestió de netejar camins.
13: Claro, perquè no és el moment. I nosaltres som conscients d'això i nosaltres bueno, ho traslladem a la Generalitat Valenciana cada any, perquè això hauríem de fer-ho en abril. Hauríem de fer-ho abans de Pasqua, si a poder ser. I aleshores, esta és una circumstància a la que nosaltres ens hem d'adaptar i en la que hem de jugar. Hem d'obrir, hem de començar a treballar, o comencen a treballar a les 6 del matí per acabar a la 1. N'hi ha dies en els que no poden treballar perquè l'alerta roja impedeix que se pugui treballar
12: tota esta setmana, pràcticament.
13: En determinades zones, per tant, hi ha que anar amb molta cuidado i demés. Però ens adaptem al que tenim. Tenim una subvenció que supera els 150.000 euros, tenim habilitats 40 persones, hem aconseguit tindre les 40 persones, estan fent un treball magnífic, van a intervindre en tots els camins, van a intervindre en les zones verdes, van a intervindre en els espais pròxims a la ciutat, on en aquesta interfàs entre ciutat i camp, per a que estiguin perfectament nets, però jo, el treball que se va fer per part de l'Ajuntament abans de falles, que se va fer un treball intens també per a neteja, és veritat que la primavera ha sigut molta pluja, que hi ha molta brossa i que tot això se tindria que haver fet pues, com a molt tard en el mes de maig. En qualsevol cas, per a tranquil·litat de tot el món, estan treballant i anem a tindre en perfectes condicions tot el terme municipal en les pròximes setmanes.
12: Ara que estem parlant d'aquest àmbit, justament avui ens ha arribat un a qui en corresponda des de Bizkert, José Luis. Uh-huh. És un dos per un, perquè em lliga bé amb la neteja de camins i restes forestals, però també... I una llàstima que l'hagi enviat avui, no l'haguera enviat ahir, perquè l'haguera posat a Maria Beltrán. També una cosa de contenidors. Escolte.
7: Jo no em visc en Bizkert, però bueno, estic allí en estiu. Mm-hmm. Val? Resulta que jo, que és el que passa a l'ermita, baixant a la dreta, ahir n'hi ha una farola, i n'hi ha un contenedor tota la vida. Mm-hmm. Ara el contenedor no està. Què passa? Que nosaltres, o tota la gent, que això ja m'ho va dir diverses gent d'allí, que eixim de Barraques i Banyes, jo tinc una caseta per a Barraques i Banyes, que encara està... Si tu eixes de Barraques i Banyes, no tens cap contenedor per a tirar el fem. Mm. Perquè realment no tindríem un contenedor en un camí per a tirar el fem. Aleshores, què fem? Algun dia hi haurà un accident o matarà una persona o passarà qualsevol desgràcia, perquè damunt jo me clave en direcció contrària a la puja, a la travessa eixa de l'ermita. Aleshores, molesten els cotxes, venen cotxes de cara... és un jaleo. Això és un desastre al llevar aquest contenedor. Si no volen ficar aquest, que fiquen un altre. Damunt està la llum, està tot. El que no està és el contenedor. Mm. Fa un mes o més i mig van tallar dos pins perquè del vent este van caure. Mm. O es van trencar les rames o el que sigui. Van anar i van tallar. Molt bé, perfecte. Però els pins han quedat allí. Això és un polvorí. Mm. Els pins estan secs. I algú tira una colilla i es bota foc. Però és que s'han tallat i s'han deixat allí. Ni s'han arreplegat, ni s'han fet llenya, ni s'han triturat, ni se s'han emportat. Això... En la mateixa curva, allí uno tiene una colilla y un botafoc.
12: José Luis, des de Bizkert.
13: Prenguem nota de les dues qüestions que planteja. Jo convide a tot el món que gasten una ferramenta que és magnífica, es diu Línia Verde, que en estos dos casos, tant en el cas de la retirada de Opoda i de més, com en el tema de contenidors, funciona perfectament perquè va directament al servei. Val? Jo m'he pres nota de les dues qüestions, sé de quin contenidor està parlant i, bueno, li ho passarem al departament perquè estudien la possibilitat d'incorporar allí el contenedor o els contenedors. I en el cas dels pins, me resulta estrany perquè no solem ser nosaltres els que retiren els pins, però, bueno, en qualsevol cas, veuré si ha sigut l'Ajuntament i si ha sigut l'Ajuntament que vagi i ho retire immediatament, clar.
12: Gràcies a José Luis per contactar amb nosaltres i gràcies també a vostè per donar-li resposta. Xàtiva pròxim amb ànima. Campanya de promoció del comerç local, justament així baix de la ràdio estan jugant a boletes. Com és això, alcalde?
13: Bueno, jo crec que en definitiva és el que al final hem de buscar també la promoció externa de la ciutat, però també la promoció interna del nostre comerç. Crec que en definitiva el que ha fet el Departament de Promoció Econòmica de la ciutat és fer una sèrie de campanyes, tenim aquesta que hem començat ara després també en la Vuelta al Cole n'hi haurà una altra campanya d'esta dels xecs de 10-20 euros, val? Per a canviar en determinats comerços, principalment on se pot comprar roba i demés, perquè ja que estarà amb el nostre comerç i ja que donar el màxim suport possible, sabeu que bueno, doncs n'hi han decisions que han complicat la situació del comerç de Xàtiva, vull dir, tindre un centre comercial a 5 quilòmetres no ha ajudat al comerç de la nostra ciutat, més bé al contrari, i després també el canvi d'hàbits que s'està produint en la població en general i la compra per internet, doncs també fan que el comerç de la ciutat cada vegada requerisca d'aquest major suport. I al final el que se busca és conscienciar a la població i amb aquestes xicotetes accions doncs intentar també fomentar el consum en el nostre comerç, que és el que fa ciutat, el que fa barri i el que en definitiva promociona la ciutat.
12: I per acabar, tres a mode de titular, perquè les tres les vam contar, les vam parlar ja detingudament la setmana passada amb Amor Amorós, però sí que vull un titular de l'alcalde. Recuperació de les competències de violència de gènere.
13: Bueno, victòria col·lectiva d'Ajuntament, Consell de les Dones, operadors jurídics, Col·legi d'Advocats, Generalitat Valenciana, jo crec que una d'aquelles notícies altament esperades. Jo he de fer menció específica en este punt del paper que va jugar la ministra Diana Morant, en qui jo he tingut moltes converses sobre este tema i que va intercedir directament amb el ministre Bolaños per a que se buscara una solució que finalment s'ha trobat, que a més ha sigut beneficiosa, perquè no només recuperem les competències, sinó que a més se crea una nova plaça judicial, amb la qual se busca també millorar la gestió del dia a dia de la justícia a la ciutat.
12: Eix és un titular, després nova aula de la Direcció General de Trànsit a Xàtiva, la gent va poder continuar fent els exàmens, o sigui?
13: Estava en risc perquè la Direcció General de Tràfic havia determinat que el paper tenia que acabar i que per tant no se podien fer exàmens en paper, i si no se feia una inversió que estava xifrada entre els 40 i 50 mil euros, la gent se tindria que anar a fer l'examen o a València o a Alzira, i n'hi havia altres municipis que estaven volent optar a eixa aula que nosaltres tenim. Per tant, aquesta inversió ha fet i ha possibilitat no només que n'hi hagin 16 places més per examinar-se per cada un dels torns, sinó que a més se consolide l'examen de conduir a la nostra ciutat.
12: I la última, què li sembla a l'alcalde l'encontre d'ens Unix i ja la seva presentació oficial a Xàtiva?
13: Bueno, me sembla algo que entra dins de la normalitat democràtica. Jo crec que ens Unix és un partit que aspira a presentar-se a les eleccions autonòmiques i que, bueno, pues, evidentment intenta tindre en l'entorn del seu bastió, que és Ontinyent, la majoria de municipis. I dins de la normalitat democràtica i a més amb aquest procés que estiguem oberts, que és que d'ací un any en eleccions, crec que no serà l'últim que es presenti així a Xàtiva, i crec que no és la primera vegada, perquè habitualment en la nostra ciutat hi ha partits minoritaris que se presenten a les eleccions, que tenen molt complicat després traure el seu regidor, però que solen concurrir a les eleccions, i ha passat en els últims anys en diverses
12: creu
13: ocasions.
12: Creu que és el cas d'ens Unix?
13: Sí. Crec que
12: partit
13: és
12: minoritari?
13: Sí, evidentment, clar que sí. És un partit minoritari que està ubicat en un territori que dins de la Vall d'Albaida governa en 5 o 6 municipis, entre ells el municipi principal, que és el municipi d'Ontinyent, i que, evidentment aspira simplement a poder mantenir el seu diputat provincial en les pròximes eleccions.
12: Però bon rotllo amb Jorge Rodríguez i això. Bueno, perquè són vostès prou amics en aquest sentit.
13: Sí. Jo sempre tinc una molt bona relació, sabeu que a més jo he sigut una de les persones que ha treballat intensament per a que hi haguera una solució diferent en la Diputació de València, i que inclús es plantejarem algunes alternatives a les que finalment s'han produït, que és la consolidació d'este projecte polític i que d'alguna manera està enfrontat al Partit Socialista, encara que jo crec que a nivells completament diferents. Però jo crec que entra dins de lo que dic, de l'estratègia habitual o normal d'este tipus de partits minoritaris, que el que busquen és tindre la màxima repercussió possible prèvia a les eleccions, perquè després es resulta molt difícil perquè el resultat electoral no els acompanya.
12: Sense preocupació, aleshores.
13: Bueno, jo crec que entra dins de la normalitat.
12: Alcalde de Xàtiva, vostè m'ha de dir a mi la veritat. A vostè li agrada molt Sidoní. I vostè va anar demà a les nits al castell.
13: Sí, jo soc una persona a la que li agrada molt Sidoní, és un dels grups que m'agrada molt, i demà tinc moltes ganes de veure-los en el castell.
12: I estem acabant el cicle de nits al castell, estem acabant-lo ja. Ara després parlem amb ells, amb Sidoní, i amb vostè tornem a parlar l'últim dia del mes de juliol.
13: Molt bé.
12: Vale?
13: Vinga.
12: Adeu.
13: Adeu.

0: Hoy por hoy, Xàtiva y Comarcas, con Jordi Company.
1: Sigue el Mundial en Radio Xàtiva, Cadena Ser. Toda la actualidad, los partidos, las selecciones y todo lo que rodea al Mundial 2026 en la antena de la Ser. Escúchanos en Radio Xàtiva, Cadena Ser, en la app de la Ser seleccionando Radio Xàtiva y en dispositivos Alexa diciendo: Alexa, pon Radio Xàtiva. Con el patrocinio de Asisa Xàtiva y Clínica Dental Pilar García del Caño.
2: No es solo una cama articulada, es poder sentarse a comer, moverse sin dolor. Es dignidad, descanso y alivio. Y no tuve que comprarla. En Cuidama alquilé la cama articulada solo el tiempo que la necesitábamos. Porque el día que ya no esté, no quiero tener que vender recuerdos. Cuidama.net. Hazle fácil y agradable sus días más difíciles. Ellos lo hicieron por ti.
3: Oye, ¿te has cambiado las gafas?
4: ¡Sí!
3: Me he comprado dos gafas graduadas chulísimas por solo 146 euros. Las de pista con antirreflejante y ahora voy a recoger las de sol graduadas.
4: ¿Dos gafas por ese precio?
3: Sí, vente. Acompáñame a Óptica Vicente Sancho.
5: Este verano llévate unas gafas de vista y otras de sol por solo 146 euros. Óptica Vicente Sancho, en Alameda Jaime I de Xàtiva, junto a Joyería Sancho.
0: Hoy por hoy, Xàtiva y Comarcas. Con Jordi Company.
6: 8 minuts per arribar a la una del migdia, 8 minuts per a posar punt i final a esta primera hora del programa de Hoy por Hoy, Xàtiva i Comarques. Sempre fer ruïdo, i sempre fer ruïdo, de divendres, amb Carla Benavent per a fer el repàs de l'actualitat del dia. Hola, Carla.
7: Hola, Jordi, què tal?
6: Què tenim avui?
7: Bueno, primer que res, obrim amb la Fira d'Agost, igual que ahir, però bueno, ahir hi van donar les dades dels visitants i avui complementem aquesta informació en l'alcalde perquè ens ha deixat diversos titulars i sobretot el que avançava el pressupost de la Fira d'este any. Una dada que també m'ha cridat l'atenció és saber la quantitat d'entrades que s'han venut de la Fúmiga i la quantitat d'entrades que hi havien i que estem a punt d'esgotar-les.
6: Estan a punt d'acabar-se.
7: Encara poden comprar-se.
6: Sí? Encara en queden?
7: Jo crec que sí.
6: Vale, vale.
7: Entreu a veure, vamos, esta setmana n'hi quedaven.
6: Vale, vale, sí, no, pues sí quedaven.
7: Bueno.
6: A lo millor com més de 1.000 persones han vist el nostre vídeo, si cada una d'elles a comprar l'entra, ja no queden.
7: Ja no queden, exactament, perquè quedaven... Però ahí estava l'assumpte.
6: No, sí, no, crec que encara en queden.
7: Sí, bueno...
6: Després, mira, després ho confirmem.
7: Sí, en hora 14 ho confirmem. Un preu de 15 euros està molt bé, eh? Per a veure la Fúmiga. Bueno, també recordem que demà, a partir de les 12, poden comprar les entrades per a les paelles, que seran el 9 d'agost. I bueno, a part de tot això, l'alcalde també ens ha deixat molts titulars, com anava dient. Un d'ells és la resposta al PP sobre aquesta inversió de la Generalitat en la climatització dels centres educatius. I res, ho contrastarem amb els dos talls de Marcos Sánchez i de Roger. Pel que fa a l'agenda, també va carregada de tot el cap de setmana. Avui tenim el concert de la Primitiva, el cicle d'Orgue d'Enguera, la festa de les Comunes d'Alcúdia i Crespins, la campanya de s'activa de Pròxima Mànima, que estàs dient. També les nits a Estelles, a la Pobla Llarga, i a més, demà tenim en directe les nits al Castell, al grup Sidoní, que estarà també amb nosaltres.
6: Sí, ara, per a tancar el programa, d'ací una hora, exactament, estarem parlant també. Sí, sí.
7: Bueno, de cara al cap de setmana, també parlem de que després farem de festa en festa i l'agenda i ho destacarem tot.
6: Bien, ja,
7: però, bueno,
6: estem en estiu,
7: sí,
6: bien.
7: Que bé, la veritat. Que ganes, moltíssimes festes en totes les nostres comarques. Destaquem Sant Antoni de Canàs, el sopar de Quintes de Quesa.
6: Sant Antoni serà el mig any, clar.
7: Sí, el mig any de Sant Antoni, clar, Sant Antoni no és ara, el mig any, perdó, de Sant Antoni 2027. Després també les festes de Sant Camil Ocellent i també la Falla Espanyola de Xàtiva també té el nomenament dels representants. Jo tinc la sensació que els falles sempre fan algo, sempre. Siga en febrer, en març, en... És que tots els mesos...
6: Falles són tot l'any, sí, sí, ens cansem de dir-ho molt. Sempre sí. Que parlem amb ells, sí.
7: Bueno, després, els premis literaris també continuen creixent en participació. Montesa ja s'han reobert les pistes esportives després dels actes vandàlics, també han instal·lat càmeres. I en Alberic han convocat una nova edició dels premis de l'excel·lència i l'esforç per a que puguin presentar-se més gent.
6: Doncs tot això i més a partir de les 2:17 amb Carla Benavent i Aitana Francés en el repàs de l'actualitat diària.
7: I de festa en festa, ja han trobat la sintonia.
6: Vamos, ara la posaré.
7: Ara la posaré.
6: Escolta'm una cosa, avui n'hi ha ventana, no?
7: Sí, però vull fer agenda. En teoria tu fes, que jo vaig anunciar aire en la ventana. Repàs dels millors moments, però bueno, comencem intentant pues, fer un poc de canvi, ja que en canvia de, claro, de director, sí, pues, també en canvia
6: cada
7: de...
6: Un, clar, cada
7: i res, anem a fer... No és una espècie, a veure, és una espècie d'agenda, però no és con la que fem en l'Hoy por Hoy. És destacar els actes més importants, donar tota la informació, perquè al final així també diguem tots els actes, però també vull donar, com es diu, donar... Com, no, no sé com explicar-ho. És que estic intentant dir-ho i no aconseguís.
6: És que no entenc el que vols dir.
7: Bueno, bueno, bàsicament que vull donar tota la informació, per exemple, si hi ha algun lloc que n'hi ha que comprar entrades on comprar,
6: fer el manual d'instruccions.
7: Exacte, perquè així destaquem molts actes, però no ens esplaiem. També tenen la notícia de l'agenda feta per Aitana a la nostra web.
6: A Ràdio 7 Puntes, ara està en la porta també. Molt bé, farmàcies de guàrdia?
7: Pues iniciativa la de la plaça del Mercat, en la costera Novetlé i Rodríguez Benito en Moixent, en la canal de Navarrés Bolbaite i en la Ribera Alta, la de l'Ènova i la de la calle Cervantes en Alberic.
6: Perdó, pensava que havies acabat. Saps què ha passat este matí?
7: No.
6: Que ha sonat a sola la redacció. Tu encara no havies arribat.
7: Que ho passes molt bé. Si Fèlix està escoltant-nos, ho agrairà.
6: Espere que no. Vull dir, que estigui descansat. Però la culpa no és meua. La culpa és d'Aitana Francesc.
7: Aitana, mira, i ara l'oreja de Van Gogh.
6: Mira-la, està ballant, està cantant. És una festa, avui. Sí, Radio Xativa avui és una festa. Jo ho he dit, el programa d'avui és...
7: Home, l'oreja de Van Gogh...
6: És una festa. Com que l'oreja de Van Gogh...
7: Ai, és que no...
6: Adeu, Carla.
7: Adeu.
6: Vinga, a partir de la una més amb tu amb les festes. Gràcies.
7: Adéu.
6: Lluís Francesc, bon dia.
8: Hola, company, què tal? Molt bon dia. Se va mantener la estabilidad en la mayor parte de la península, con cielos poco nubosos o despejados, aunque para nuestros intereses esperamos la entrada de nubosidad tipo medio y alto, además acompañada de nubosidad de evolución vespertina durante los próximos días. Y es que tanto hoy como mañana tenemos avisos, no solamente por altas temperaturas, mañana no tenemos avisos por altas temperaturas, pero no es descartable que los vuelvan a marcar, sino que tenemos avisos por tormentas, sobre todo secas, de base alta, que en zonas del interior podía dejar, pues eso, más rayos que agua, pero y sobre todo viento, que eso es lo que también bastante peligroso para los incendios forestales, y es que estamos en niveles muy altos. Por lo general, el fin de semana se presenta caluroso aquí en la costera, la canal de Navarrés y la Ribera Alta, una sensación de calor que será mayor debido al bochorno. De momento, este viernes, otra jornada muy calurosa, seguimos con avisos por altas temperaturas y, como indicábamos, tormentas tanto hoy como mañana. La temperatura máxima hoy se quedará cercana a los 40 grados. Vientos que por momentos pueden soplar moderados, variables y nubosidad de evolución diurna, que no descartamos, como indicamos, algún cuarto tormentoso. Tanto sábado como domingo bajan ligeramente las temperaturas, los vientos marítimos van a incrementar el bochorno y además de la nubosidad, con cielos marcados por calima, vamos a tener altos índices de partículas atmosféricas durante el fin de semana. ¿Y qué esperamos la semana próxima? Vamos a seguir con temperaturas altas, con bochorno, por vientos marítimos y además también bastante nubosidad evolutiva. Bueno, ¿sabías que los días más calurosos del verano tienen un nombre?
6: Abore.
8: Sí. Se llama canícula. En principio tiene un periodo marcado que tiene una relación científica evidentemente asociada a esta nomenclatura, a la canícula. Bueno, es entre el 15 de julio y el 15 de agosto.
6: La pira.
8: Y aunque los antiguos romanos creían que la estrella Sirio provocaba ese calor, se veía la estrella Sirio muy luminosa antes del amanecer, bueno, pues hoy sabemos que se debe a la inercia térmica. Es muy sencillo. La Tierra acumula durante semanas la energía del Sol. Durante 15 horas al día no se está pegando el Sol a la Tierra y evidentemente pues lo que hace es que se acumule y tenemos el mar y todo se calienta debido a esa incidencia. Pues este es el fenómeno típico del verano que con el cambio climático, eso sí, cada vez se vive con temperaturas más extremas. Nos vamos con refrán. Dice el refrán que canícula arribada ni la hambre es regalada.
6: Gracias, Lluís. Ara tornem les notícies i més Hoy por Hoy, Xativa i Comarques.

0: La música de Quevedo es la protagonista en esta nueva sintonía que estrenem. Però la secció continua sent la mateixa. Carla Benavent, bona vesprada de nou.
1: Hola, bona vesprada.
0: Anem a parlar de festes, anem a recórrer les nostres comarques, anem a tres punts geogràfics, hem de dir, això, fe de ratas. Sí. Periodisme, també ens equivoquem, eh? Havien dit que eren festes de Càrcer, no són festes de Càrcer, encara no queda massa. Però no són festes de Càrcer. Rafael Guaraf, sí, són les filles de Maria. Barxeta, també, que a més tenen l'entrada de Moros i Cristians demà. I Énova també, amb els seus festers i festeres. A aquests tres llocs anem a estar, anem a desplaçar-nos, a dos de la comarca de la Ribera Alta i a un de la comarca de la Costera. En esta secció anem de festa amb Carla Benavent.

0: Tot ha començat. Avui ja, Rafael Guarap, ben pront, a les 12 del migdia, amb un volteig de campanes. Què més queda per a este divendres, Carla?
1: Pues bueno, de nit hi ha un sopar de penyes al pati de les Escoles Velles a les 9:30. Després, a les 12:30, comença la festa en macrodiscomòbil Campal.
0: Hola.
1: O sea que jo no l'escoltava mai,
0: Campal,
1: però bueno.
0: En ca.
1: Sí, però jo crec que no està bé.
0: Vale.
1: Bueno, toca també recordar que durant estos tres últims dies, i avui també, a les 8 fan un tridu a la Mare de Déu. Després, passem a demà dissabte. Comença tots els actes a partir de les 8 amb la recollida de les filles de Maria. A les 9, l'ofrena floral en honor a la nostra Immaculada Concepció. A les 12:30, cavalcada de disfresses que començarà des de l'Albereda amb la xaranga Bon Rollo. I acabarà al pati de les escoles, on s'espera

0: l'orquestra a Tòquio. Tenen moltíssimes discomòbils, orquestes macro, discomòbils que jo no havia escoltat mai, però no té molt bona pinta.
1: Rafael són festeros, eh?
0: Sí, Rafael exactament.
1: Són molt festeros, sí, sí, sí.
0: Bueno, i continuem el diumenge, que a les 11 tenen la recollida de les filles de Maria, a les 12 solemne missa en honor a la Immaculada, després estan tot el dia senceres fins a les 8 de la nit, que tenen la recollida de les filles altra vegada, i a les 9 la processó a la Immaculada Concepció, i en acabar s'acaben les festes i, bueno, ho acabaran com sempre en un castell de focs artificials.
1: S'acaben les festes per ara perquè a Rafael Guaraf les festes es divideixen en dos durant l'estiu. Les primeres són ara, les filles de Maria, i després, òbviament, arriba el Crist, que també és en agost. Que es fa una calor per a...
0: Però també estan molt xules.
1: Morir-se. No, no, i tant, que estan molt bé. Sí, sí, tot el que siguen festes estan molt bé.

0: Moros i cristians a Barxeta, entre molts més actes. Darius Company, alcalde, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Ja ho teniu tot a punt?
1: Doncs estem acabant-ho d'enllestir tot ara. Vull dir, estem encara els últims preparatius i estic jo fent les brigades municipals acabant-ho ja de deixar tot a punt.
0: Bueno, demà és l'entrada de Moros i Cristians, que és una entrada en la que tot músic valencià ha de saber que fa molta calor en Barxeta demà sempre. És una cosa que habitualment sols era aixina. Què tenen d'especial aquestes festes, alcalde?
1: A veure, ara el que són les Moros i Cristians entren dins de les festes patronals. Avui és la presentació i demà i després demà són les Moros i Cristians. Doncs és una festa, els Moros i Cristians, que van consolidant-se. Ja portem més de, al voltant de 30 anys que estan celebrant-se i poquet a poquet n'hi ha més comparses. I ve molta gent d'espoles del voltant.
0: Uh-huh. I a més, no només les orquestes, les festes, sinó que després es complementen, doncs això, amb festa a la nit, amb festa al carrer, perquè al final les festes d'alcalde són per a viure's en el carrer, no?
1: Exactament.
0: Molt bé.
1: Les festes són per a viure-les, vull dir, n'hi ha activitats per a tots els gustos, vull dir, estan activitats per als xiquets, per als jubilats, vols al carrer, verbenes, estan les al ras, que és activitats de teatre, l'aire lliure, són unes festes molt, molt completes.
0: Doncs et deixem, que sabem que estàs molt agobiat precisament amb les brigades, com bé has comentat, preparant-ho tot per a demà. Sí que 10 segons, alcalde, per a convidar els oients a que disfruten també de les festes de Barxeta, no? Només la gent de Barxeta pot anar, no?
1: Sí, evidentment, a veure, són unes festes molt atractives i tota persona que vulgui vindre és benvinguda i ja veuran que n'hi ha un ambient espectacular a Barxeta i què millor que vindre i comprovar-ho i saber-ho, i n'hi ha que vindre, per a viure-ho.
0: Darius, gràcies, cuida't, una abraçada.
1: Moltes gràcies a tu, Jordi.
0: I bones festes, adéu.
1: Igualment.

0: primer, i quan s'acaba l'orquestra sempre ve un bon DJ, que en este cas és DJ López, a les 5 i mitja del matí, que és super tard, però bueno, això significa que els festers, la nit d'avui va ser molt llarga, i per el que puguem suposar, demà serà l'entrada de Moros i Cristians a Barxeta.
1: Sí, demà de l'estrada.
0: Tots els músics de les nostres comarques i el que faça falta.
1: I ben suats, ja t'ho puc assegurar.
0: Que fa molta calor.
1: I demà és la Pato, també.
0: Sí.
1: Sí.

0: A veure, Aitana, que s'ha sentat així a la taula també. Hola, Aitana.
1: Hola, Jordi.
0: Més de marxes mores o de marxes cristianes?
1: De marxes mores.
2: Molt bé, Aitana. A veure, les cristianes estan molt xules. Jo sóc cristiana, no queda bé dir això, però si eres músic... Les mores, que estàs rient perquè se m'ha caigut així en lo de la severitat. És que...

0: Esta era la cançó de l'any passat. Esta és la que utilitzem l'any passat, o de fa dos anys ja.
1: No, no, era
0: de l'any passat.
1: Tu tens una desubicació, jo sols fa un any i més que estic així. Sols he fet un
0: estiu. Ah, sí, el que estic més tens sóc jo, sí. Vinga, va, de Barxeta a...
1: Lenova. Bueno, destaquem un poc els actes. Mm-hmm. Comencen esta nit amb la festivitat de Sant Felip de Neri. A les 12 han tingut ja missa. Després, a les 7, comença la tradicional replegar, que és de l'església, pels carrers del seu poble. I després ja demà, la festivitat del Santíssim Crist de la Salut. A partir de les 12 tornen a tindre missa al Santíssim Crist. I després, de vesprada, està la presentació dels festers. A les 8:30 replegar dels festers. A les 9:30 presentació, que, bueno, després, quan s'acaba, bé, estarà la pirotècnia Galea, patrocinat per la Comissió de Festes. I després, una cosa que m'ha quedat molt l'atenció és que a les 12 de la nit tenen Falcata on tour.
0: No.
1: I fa temps que no escolte la paraula Falcata. Jo recordo quan anava a Gandia, no sé, suposa que serà el mateix, no?
0: Sí, home,
1: o sea,
0: sí,
1: és el Falcata d'allí, però on tour.
0: On tour, claro. Jo també t'he dit que, bueno, no anem a contar interioritats, però sí,
1: però sí,
0: a tots en sona.
1: A tu
0: també en sona, Aitana?
1: Sí, home, clar. Que Aitana no té 12 anys com a diatria, pobreta. Pobreta.
0: Que les matemàtiques no són allà meu. Vale, alguna cosa més a destacar?
1: Sí, continuem el diumenge, a les 12 tornen a tindre missa, i a les 9 de la nit, processó de la Mare de Déu de la Gràcia i Santíssim Crist de la Salut, acompanyats per l'agrupació musical Enovense. I després, ja segueixen la setmana que ve. O sea, és que les actes no és sols
0: no,
1: este cap
0: no,
1: de
0: claro,
1: setmana, sinó que dilluns...
0: Les coses s'allarguen, la gent agrada allargar les festes.
1: El dilluns per la nit, a les 9:30, també tenen sopar de baix braç, al camp de futbol, que acollirà ixe sopar. Després, a les 10:30 de la nit, el duo La Trampa, que estarà patrocinada per la Comissió de Festes. I després, el dimarts, és el dia dels més menuts, suposa que serà un dia infantil, tenen parc aquàtic de 11 a 2. Després, a les 7 de la vesprada, infantil, Sir Pirueta... Màgia, humor, cantajocs i malabars. Això té superbona pinta per a tots els més xicotets. I després també tenen Territori Gamer per a els més joves.
0: Per als que més els agrada.
1: Exactament, per als més joves. I després, a les 11 de la nit, concert de l'agrupació musical Enovense a l'Auditori. I no s'acaba. És que el dimecres encara hi ha més coses. A les 9 del matí, Fira del Llibre a la plaça de la Constitució. A les 10, Paella Gegant de Galbis, al camp de futbol. I després, a les 12 de la nit, Orquestra Tòquio. Esta ja l'hem escoltat.
0: Sí, eixa està... han dit que estava en Rafael Guaraf demà per la nit, doncs esta setmana també està en...
1: I no m'ha acabat. El dijous, dia del coet. A les 7 de la vesprada,
0: sí,
1: xaranga coetera, i després a les 9:30 sopar de baix braç al camp de futbol, a les 10 de la nit duo Ibiza, a les 12 gran solta de coets, després en finalitzar DJ Gallo, i el divendres, és a dir, una setmana.
0: Sí, sí, sí. O sea,

0: que sos pitjor que Benigani. I on tenien, que durien molt les festes.
1: Era com dins la vereta de la vall.
0: Sí, tal qual. Bueno, a les 10:30, bueno, el divendres ja directament és per la nit, és el dia de les disfresses. Tenen la cavalcada, després estarà acompanyada per la xaranga fent soroll, i a les 12 de la nit orquesta Gravity, al camp de futbol també.
1: També són bons.
0: I crec que ja està.
1: Sí. Però
0: no,
1: sí.
0: Encara no. El dissabte, el dia de Sos de la Pedra, a les 8 de la nit, tenen missa, a la 1 Macrodisco Mòbil, Rollazo on Tour, al camp de futbol.
1: Tot és on tour, ara.
0: I el diumenge, tal qual, Falcata on Tour, Rollazo on Tour, el diumenge, festivitat de Divina Aurora, des de les 7:30 al matí, el primer dia que matinen, tradicional rosari de l'autor de l'Aurora.
1: O que no es giten.
0: A les 10:30, acompanyament de l'Aurora. Després, i se tras ja de l'Aurora amb la Unió... Perdó, Agrupació Musical Enovense. A les 12:30, missa. A les 8, replega de festers. A les 8:30, processó. I a les 10, acompanyament de l'Aurora. I ara sí, s'ha acabat.
1: Molt bé. Doncs ara el que anem a fer és que agarres una miqueta d'aire, posi publicitat i en tornar repassem l'agenda. Perquè sí, n'hi ha agenda més enllà de les festes. Avui hem començat a engrassar esta secció, que ara ja de manera ja setmanal, els divendres, n'hi has gaire un poble, 2 o 20, sempre farem per a donar altaveu als nostres pobles i a les nostres comarques. Sempre que la gent ens agarra el telèfon. Perquè de 3,
0: sols
1: 1. Ahí ho deixo.

0: i 29 minuts, o el que és el mateix, 31 minuts per acabar este programa. Continua així Carla Benavent, continua així Aitana Francés. Amb elles anem a repassar l'agenda, perquè avui està partida en dos. Anem a dir, en actes normals, habituals.
1: Festius.
0: Vale, habituals, sí.
1: Sí, habituals, va.
0: I després, actes esportius, per això està Aitana. On comencem i quan comencem, Carla?
1: Pues com sempre comencem avui a Xàtiva, perquè la Societat Musical La Primitiva Setavense ofereix el concert excel·lent a les 8 de la vesprada al Saló d'Actes de l'entitat. I després ens anem una volteta per les comarques, al Collet de Crespins, a la plaça de la Generalitat, acull la Festa de l'Escuma. L'acte començarà amb berenar a les, de la, ai, perdó, a les 5 de la vesprada i la festa serà a partir de les 6. A Canals, el carrer de la Creu serà l'escenari d'una nova edició de Cultura al Carrer, amb suport popular a les 9 i un espectacle musical de cobles i granxeres a partir de les 10 i mitja. A Moixent, el Parc dels Horitzols acull a les 10 i mitja de la nit una nova sessió de cinema d'estiu amb la projecció d'una pel·lícula de Minecraft.
0: Continuen les nits al Castell a Montesa?
1: Sí, exactament. I amb Novembre Elèctric, aquesta setmana vam parlar amb, amb ells.
0: Sí, sí.
1: Poden recuperar l'entrevista a la nostra web.
0: En la ventana, sempre. No? Ho has fet?
1: Sí, la ventana.
0: Molt bé.
1: Després al Montsant, des de les 9 i mitja de la nit, hi haurà sopar i concert de Sounds by Vic. I després a Carcaixent, a les 8 de la vesprada, eixirà des del Casal Jove una ruta nocturna fins a l'ermita de Sant Roc. I per acabar esta volteta de divendres, a la Pobla Llarga, l'Auditori Vicent Andrés Estelles acull a les 10 i mitja de la nit l'espectacle d'improvisació i humor Súbit.

la música de Sidoní, que sens dubte és el principal reclam cultural per a este cap de setmana a Xàtiva, a les nits al castell. Ara, en qüestió de 10 minutets, 15, parlem amb elles i ells.

0: Sidoní a les 11 de la nit al Castell de Xàtiva. Com és habitual, n'hi haurà servei gratuït d'autobús llançadora des de la plaça de l'Espanyoleto. Un incendio sin control. Canals, Carla.
1: Bueno, com anem dient, es celebra el mig any fester de Sant Antoni amb concurs de dibuix des de les 9 i mitja del matí, torneig d'escacs a les 10, teatre infantil a les 8 de la vesprada, presentació dels festers infantils de bandera i cuiros a les 11 i mitja de la nit i actuació de l'orquestra i... Ui, anava a dir human, però bueno, vaig a dir human.
2: Human.
1: Human i discomòbil.
2: Human.
1: Human.
2: Volvaite.
1: El poliesportiu acull a les 10 i mitja la presentació dels festers i festeres i posteriorment actuarà l'orquestra People. A Xàtiva, la Falla Espanyoleto celebra a les 8 de la vesprada Sant Agustí el nomenament de les falleres majors i el president infantil.
2: Seient.
1: Hi haurà sopar popular a les 9 i mitja i posteriorment concert del grup La Movida al carrer Camilo Sancho.
2: I què és a la Canal de Navarres?
1: Es celebra el tradicional sopar de quintes seguit de l'actuació de l'orquestra Walèctric. I també serà l'últim dia per entregar donacions destinades a les persones afectades pel terratrèmol de Venezuela. La recollida tindrà lloc al Centre Cultural de Canals. Este matí ja no arribeu, però està vesprada de 6 a... Perdó, això estem parlant del dissabte. És demà, de 10 a 12... Sí, sí que arriben. És demà, de 10 a 12 i de vesprada de 6 a 9 de la nit. Sí que arriben. I, bueno, fora de les nostres comarques, Pere Jimeno Botifarra actuarà al Festival Fesioc a Benlloc.

0: I diumenge no hi ha tanta agenda, perquè no ens equivoquem, doncs ara és ara habitual que la gent els diumenges se'n va a la platja o se'n va a Bisquert o se'n va on siga, però és que este diumenge era una cita important també, és una cita futbolera, però abans...
1: En l'Aigua Soterranes, a les 8 de la vesprada, l'Ermita acull el concert de Modern Espai Gospel al Cor, i Navarra es disputa la quarta edició d'Amfibios Trail. I bueno, també diumenge finalitza el termini d'inscripció per participar en la masterclass de Nadia Stoyanova, prevista per el pròxim 12 de setembre.
0: Però
1: i
0: si
1: ara
0: hi ha
1: sí...
0: alguna cosa el diumenge...

0: La música del Mundial, la música de Shakira, este Dai Dai, que com tot el que fa Shakira per al futbol acaba convertint-se en himnes, perquè diumenge, final del Mundial, eh? Que es diu pronte, Aitana, final del Mundial entre
1: final
0: Espanya i Argentina.
1: Ja ha arribat, ja final arriba, del Mundial.
0: Sí, sí, ¿quién lo iba a decir, eh? En sí, Cabo sí. Verde, eh? Pues mira, toma. ¿Guanyarem o què, Aitana? Tu què creus?
1: Està complicat, però jo confie, n'hi ha que confiar sempre en que sí.
0: Vale. Carla, tu què creus?
2: Jo que sí. Ja ho vaig dir ahir, que va coincidir la cançó de Waka Waka en 2010 i ara sí, Shakira ha tornat a fer el Dai Dai, a fer més cançons i no guanyar, però passa res. No passa res.
0: Eres ultrafan de Shakira.
2: Prou, la veritat.
0: Que guai.
2: És que, a veure, és el que escoltava de menuda.
0: És que, claro, és que qui no va ser fan d'això? Anem a pobles i ciutats i llocs i espais i agrupacions i...
2: televisions.
0: També es pot veure en pantalles gegants el partit.
1: Sí, encara, encara que està, bueno, se retransmitirà en obert en la televisió espanyola.
0: I on han d'escoltar els oients, en, sí, en el carrusel,
1: la,
0: a partir de...
1: En la cadena, sí. Molts ajuntaments han organitzat pantalles gegants per a que els veïns puguen veure-lo. En la costera ens quedem a Ciència que instal·larà una pantalla gegant en l'albere de Jaume I, on també hi haurà animació musical del DJ Carlos Llàcer abans del partit.
0: Vamos.
1: A les 7:30.
0: Vale.
1: Després, en Canals, la cita serà en el camp de futbol Quatre Camins i també en una prèvia organitzada amb DJ. En Moixent serà la retransmissió a la plaça Major, en la Llosa de Ranes serà la pista coberta del poliesportiu i al Genovés, al parc de José Luis López, on l'Ajuntament habilitarà taules i cadires per a que els veïns puguen sopar fins a completar existències de les taules i de les cadires. I després, en Barxeta, a la plaça de l'alcalde Josep Llorente. Després, pel que fa a la Canal de Navarrés, a Navarrés es projectarà la final al Centre Cultural amb servei de barra a càrrec dels festers i la Comissió 2025. Ai, 2026, perdó.
0: Ah, vale.
1: Després, a la Ribera Alta, a Castelló estarà habilitat el parc de l'estació. A Senyera s'instal·larà la pantalla a la plaça del València Club de Futbol, on també els assistents podran portar, en este cas, les seues pròpies taules i cadires per poder sopar allí, i el bar de la plaça estarà obert durant tot el partit per fer servei, també.
0: Molt bé.
1: En la Pobla Llarga podrà veure's al Parc Joan Fuster, en Alberic a la Glorieta i en Tous davant de l'Ajuntament. En definitiva, pues, puguem veure-lo on vulguem.
0: I tu on vas a veure-lo?
1: Jo aniré a la Falla Murta Maravall.
0: Pues jo vaig a demanar-te que t'emportes la gravadora, igual que vas fer l'altre dia, que era xulíssim, i si guanyem, perquè si perdem no queda tan guai, però si guanyem, a veure si recullo uns quants testimonis,
1: a veure que m'ho contemplo.
0: Vale? Aitana, que passes bon cap de setmana, que descanses, i una aposta per al partit?
1: L'altre dia vaig dir 0-1, van quedar 0-2, però vull pensar que guanyarà Espanya 2-1, va.
0: Vale. Carla?
2: Jo... Pues que claro, Aitana ha dit el que jo volia dir.
0: Bueno, pues dir el mateix.
2: Vaig a pujar-li una més, vaig a dir-li 3-2, que no va ser aixina, però com no tinc idea de futbol, pues
0: vale.
2: Adelante.
0: Pues escoltem a les dos, ara 14, Xativa i Comarques. Gràcies.
1: Gràcies.

0: Ah, que sí, que toque Lori Meyer sempre està bé, però que toque Sidonista millor, no? Carreteres infinites que portaran a este grup català des del nord fins a la calor i la basca. De Xàtiva demà a la nit a les 11 al Castell, a les nits al Castell, tercera setmana ja. Ja ha passat gent molt, molt interessant. La setmana passada va estar amb nosaltres Rafa Sánchez de la Unió. Recorden els oients que encara queda la de demà i la de la setmana que ve, però sens dubte la de demà té alguna coseta especial per a tota la gent que li agrada este tipus de música, que tot el món, que jo ho sé, que estàs en casa, que estic veient, ha ballat alguna vegada, ha compartit alguna vegada a les històries d'Instagram, o siga el que siga, perquè Sidoní és que és una banda que mola molt. Per què voleu que us diga que de mentira? Jo som molt fan. I si porteu escoltant l'Hoy por Hoy local i comarcal des de les 12 i 20, haureu escoltat que l'alcalde de Xàtiva també és molt fan de Sidoní. No sé jo si el cantant sabia esta última dada que li acabe de donar, d'això precisament, que l'alcalde és molt fan de... No sé si li dona més pressió o no, Marc, cantant de Sidoní, com estàs? Benvingut.
1: Bon dia, bon dia. Pues no sabia res d'això. No. Deixa'm dir-te una cosa. Ja. Després d'aquesta introducció ja podem deixar l'entrevista aquí, eh?
0: Però no, si no dir res, he dit veritats.
1: Estic molt content. L'únic que t'he de ratificar és el tema de la calor, perquè jo no sé a Xàtiva ara mateix, però el de Barcelona és un puto infern que ja no puc més.
0: Mira, jo t'ho dic de seguida. Així davant tinc l'estació meteorològica, tenim ara mateixa quasi 40 graus. Per a
1: què
0: et facis una
1: idea? Què dius?
0: Sí, 30, 38 i poquet.
1: I com aneu, perdona,
0: Mal. Ara està bé, ara està bé. Ara tenim només un 40%. Esta nit hem arribat al 90%. O sigui, sí. Demà vos espera una nit càlida, perquè la gent de Xàtiva és molt càlida en tots els sentits. Marc Ros, cantant, veu de Sidoní. Gràcies per atendre els micròfons de Radio Xàtiva, de la cadena SER. Entenc, imagine que amb moltes ganes de participar d'este festival, que no sé si alguna vegada, 1, heu vingut a Xàtiva, 2, heu tocat este festival. Trobe que no, no?
1: Li has preguntat al més desmemoriat dels membres de Sidoní, que sóc jo.
0: Val, perfecte.
1: Però jo diria, a veure, almenys el Castell no el conec. O sigui, el Castell, per tant, no hi he pujat. Per tant, les ganes que hi tenim són molt grans. Per tant, i a Xàtiva jo diria que no.
0: Jo crec que tampoc. Però...
1: Jo diria que no. Recordaria per la connexió Raimon... Però, i això faria que jo me'n recordés. Però no, jo diria que no, eh?
0: Bueno, doncs... Moment perfecte per a estrenar-se a la ciutat. Entrades, excepte 4. Estic veient ara mateixa davant de mi, en les localitats que queden únicament, entrades 360.com, Nitxa al Castell, Xàtiva, / Sidoní, queden 4 entrades.
1: Epa, molt bé, això és bona notícia.
0: La resta estan totes... absolutament sold out. O sigui, n'hi ha 4 entradetes que a 20 euros l'entradeta, n'hi ha 4 personetes que poden encara comprar-se-les. Però
1: que
0: ja està, eh?
1: Després d'aquesta entrevista, si jo no la cago molt, jo crec que es vendran, jo crec que sí.
0: A veure, 14.000 oients, sí que no es planten tots demà allí, Marc, que no sigui cosa que la liem. Bueno, què teniu preparat per a demà?
1: Doncs mira, estem en un moment de ricura i de felicitat molt guai, perquè mira, després del disc en català, que al principi va ser ai, ai, ai, què s'està passant amb tot això, perquè sí que és veritat, admeto que va passar, és un disc molt bonic, que molta gent l'ha deixat d'escoltar per el simple fet que és en català, bueno, no sé, a mi personalment em va decebre una mica una part petita dels nostres fans, que resulta ser que escolten música, doncs, depenent de l'idioma, no? Que és una cosa que jo no acabo d'entendre, perquè jo escolto música amb tots els idiomes. En fi, després la cosa es va recuperar i després una cosa molt bonica és que a ciutats com la de Xàtiva, festivals de tot arreu d'Espanya i tal, ens segueixen trucant perquè saben que Sidoní és una garantia, perquè saben que Sidoní és música en directe i que això és important, que això ja s'ha convertit en una raresa.
0: Clar,
1: música en directe sense pregravats i que ens ho passem molt bé i que fem que la gent s'ho passi molt bé. I el que farem demà és una mica mesclar el repertori i fer cançons antigues de Sidoní i del nou disc.
0: El nou disc que porta per nom Català en Graffiti, anava entrant ahir, això. A mi és un disc que m'agrada molt. No, si jo tampoc, Marc, si em preguntes, jo tampoc entenc a la gent que escolta música per... o no escolta, millor dit, música per la llengua a la que es canta. Així, al País Valencià sabem molt de gent que no escolta música per estar cantada en valencià. Sí. Així que et comprenem i t'abracem en aquest sentit. Demà gràcies. Pots cantar en la llengua que vulguis, que si a Xàtiva, et dic jo, et confirme que ningú va dir res i van a ballar-ho tot moltíssim perquè
1: gràcies,
0: és molt bé. No, no, però és de veres, és una llàstima i sembla sembla absurd i estrany que continuen passant aquestes coses, però passen.
1: És que, bueno, perdona, és que el més graciós és que després quan arriba música en anglès o veiem un grup d'un artista estranger que canta en anglès, llavors no passa res. Que és una mica, és una ironia que no acabo d'entendre. Però bueno, seguim.
0: Però heu cantat en català perquè necessitàveu cantar en català?
1: Bueno,
0: després de tants anys cantant en
1: castellà. El grup és bilingüe, però jo soc catalanoparlant i a mi em venia molt de gust fer cançons en català. I quan m'hi he atrevit i van sortir les cançons, perquè clar, jo ho he intentat altres vegades, però em sortien uns xorros de cançons horribles. I a més, amb el nivell de l'escena catalana, valenciana i de les Illes, hi ha un nivell ara mateix de músics i de músiques que flipes. I llavors jo no volia quedar en ridícul. I fins que no vaig tenir un grup de 10, 15 cançons ben boniques, no vaig atrevir a fer-ho. I ara tenim això, el Català en Graffiti, que jo crec que és un disc prou guapo.
0: I teniu el cap ple d'ocells com aquesta cançó?

0: Marc, no sé si m'equivoque, però jo trobo que vau començar a sonar molt en... Bueno, des de que vau publicar Costa Azul, si no m'equivoque, 2007, i això ja són quasi 20 anys damunt dels escenaris. Tu deies abans, segell Sidoní, no? Com és eixe segell?
1: El segell és l'amistat. L'amistat va davant de tot. Va davant de les cançons, davant dels discos, davant dels concerts. Som tres tios que tenim una relació de fa molt de temps i que no sempre ha estat fàcil. Uh-huh. I això funciona com una parella, però en comptes d'una parella doncs som una triella. Som un trio benvingut i que a vegades s'han de parlar les coses i això, i que tenim molt clar que primer de tot va l'amistat i que després va la resta, perquè si no... és que hem vist altres bandes, jo ho he notat molt quan he fet alguna col·laboració en directe, que notes una gelor i penses, hòstia, aquí és que ni els músics ni tan sols es miren entre ells. No hi ha una, no hi ha una amistat, són companys de feina, si no som amics abans que companys de feina.
0: I després de tants anys damunt dels escenaris i fent tan bona música, Marc, continua aquest esperit, continua aquesta essència, continua demà amb les ganes intactes com si fos el primer dia de pujar-se en un escenari?
1: Sí, jo em poso molt nerviós. Que això no
0: sí?
1: sé si... Que em diries tu...
0: No m'ho creus, això.
1: Perquè sí, t'ho juro per Déu, t'ho juro per Déu. Però a més, és més, si ara tu em fessis cantar en directe, cosa que et demano que no ho facis.
0: No, ho vaig a fer. Marc, pots cantar en directe?
1: Sí, carreteres, no. No, però sí que a vegades han passat, ho deia, perquè a vegades quan és Nadal i tenim dinar a casa o sopar a casa o el dia de Sant Esteve i els pares em treuen la guitarra i em demanen que canti una cançó, en aquells moments... Jo passo fatal de la vergonya. Fatal.
0: Sí.
1: Jo dic, a les, tio, m'he sentit més tranquil tocant davant de milers de persones, tipus, no sé, el Sonorama, per exemple, que sembla que són 15.000 o 20.000 persones, que un recinte com el de demà, que ja he vist fotografies, em sembla que la gent està sentada.
0: Sí. Però la gent s'alça, si cal ballar, balla, eh?
1: Vale, si volen.
0: Sí, sí.
1: Ja ho veurem. Però el que vull dir és que, clar, des de dalt l'escenari veig les cares i veig els ulls, veig les mirades, i això a mi em posa una mica més nerviós. Però sí, al cap de dues o tres cançons se'm passa, eh? Llavors, trencat o tranquil·lament, però al principi estic atacat.
0: Si n'hi ha algun despistat o despistada, que podria ser, que no conega encara... bueno, és que, clar, és que fer aquesta pregunta és un poc absurd, però si n'hi ha alguna persona que no té molt localitzat a Sidoní, com definim el grup? És que a mi això no m'agrada, etiquetar de... No, és que fem indie. O fem... No ho sé, vosaltres mateixa com es definiu? Per a gent que no vos conega o no vos hagi escoltat fins ara.
1: A mi no em molesta definir-nos, eh? Jo definiria que Sidoní és un grup de pop-rock, que diguéssim que abarca això, abarca moltes coses. De fet, la revista Enderrock ens ha donat el premi al millor disc
0: de
1: l'any, exacte, en la categoria de pop-rock. Llavors, a mi em va quedar clar que és el que fèiem, no? Jo crec que és un grup que toca amb guitarres elèctriques, de tant en tant ho fa en acústic, però el denominador comú són les melodies. Són les melodies, i això és el que ens decanta cap al pop, potser més cap al rock. Jo estic còmode. També hi ha punts de psicodèlia, ens agraden molt els Beatles. Ens agraden molt els Beatles del període del 66-67, aquells discos ens tornen, i tots els seus companys de generació, els Stones, els Kings, els Mudfaces, tots aquests, a nosaltres ens fascinen, i sempre hi ha una cosa de pinzellades en totes les cançons d'aquesta colla.
0: Teniu un públic molt intergeneracional? Perquè a mi em sembla que si jo que vaig estar a un concert de vosaltres, sinó un, dos, no recorde ara, he vist gent de moltes edats diferents. I això crec que és molt xulo, també.
1: Al principi jo estava com una mica ratllat, perquè van començar a venir nens als concerts de Sidoní i pensava, hòstia, això és el Club Super 3. O sigui,
0: al País Valencià equival al Club Babalà, perquè la gent es faci
1: gràcies,
0: una idea.
1: Gràcies per portar. Doncs, clar, jo pensava, hòstia, ens hem convertit en un grup de familiar, d'entreteniment familiar, i després penso, i de puta mare, o sigui, és de collons que sigui això. O sigui, a part, deixa'm dir-te que els nens és el públic més psicodèlic i més fantàstic que existeix, perquè aquests no menteixen. O sigui, et deixen anar des del principi del concert a les clares si els està agradant o no els està agradant. Llavors, sí, afortunadament, clar, després de 30 anys de carrera, doncs la gent ha tingut fills i ara ven amb els fills i nosaltres, mira, jo fins que ja no pugui més, m'agradaria estar als escenaris i veient noves generacions.
0: No ho he dit malament, no, Marc? L'any que ve fareu 20 anys. Vau començar el 2007, 2027?
1: No, 10 anys més. Gràcies per treure'ns anys, eh?
0: Ah, vale.
1: Però no, sí, són 30 sí, anys. Vam començar exactament al no passa res. Vam començar al 97.
0: Vale, vale.
1: Això t'ha passat perquè has vist una foto i ens has vist tan joves.
0: No, no, pues, de veres, jo pensava que era 2007. No sé per què.
1: No.
0: Seria un disc que sí que era de 2007.
1: Sí, és el Costa Azul, que era el segon disc en castellà. Vale. Sí que va ser
0: era el segon?
1: Època. Era el segon,
0: vale,
1: el segon disc en castellà.
0: Sí. Acabo de quedar molt mal perquè per a mi això era el primer. Perdona, perdona, perdona. Marc Ros, des de Sidoní. Demà a la nit, a les 11 de la nit, a Nits al Castell. Encara queden 4 entradetes, o no, no ho sé, perquè després d'haver vist el bon rotllo que transmet Marc i la bona gent que és, segurament hauran acabat d'acabar-se. Així que tingueu molt bona nit, molt calorosa nit. Esta cançó es diu Et puc odiar molt més, és la que va obrir l'últim disc. Bueno, jo crec que queda clar que nosaltres no et podem odiar molt més, sinó que et podem estimar molt més. I demà, Xàtiva, a tu i als teus, et rebrem amb els braços ben oberts. Una forta abraçada.
1: Que bonic, una abraçada.
0: Adéu.

Encetem este nou format de la Ventana dels Divendres, una ruta per les nostres comarques per conèixer els actes principals i tota la informació de servei que necessiten els nostres oients. I ho fem amb Escatarres, que va estar el cap de setmana passat al Pirata, a Gandia, i va ser espectacular.

Comencem, com sempre, per Xètiva, on la societat musical La Primitiva Setavense ofereix el concert dins de la campanya Excel·lent a les 8 de la vesprada al Saló d'Actes de l'entitat. Avise que molts dels actes són per a les 8 de la vesprada, per el que si esteu escoltant-nos encara teniu temps per anar. Continuem a Xètiva al Montsant. Des de les 9 i mitja de la nit hi haurà sopar i concert de Sounds by Vic. A Canals, al carrer de la Creu, serà l'escenari d'una nova edició de la cultura al carrer, amb sopar popular a les 9 i un espectacle musical de cobles i ranxeres a partir de les 10 i mitja de la nit. A Moixent, el Parc dels Horitzons acull a les 10 i mitja una nova sessió del cinema d'estiu amb la projecció d'una pel·lícula de Minecraft. A Montesa continuen les nits al castell amb l'actuació de Novembre Elèctric. Esta setmana vam parlar amb ells, podeu recuperar tota l'entrevista en la nostra web. I l'entrada és gratuïta. La puja del castell també és de fàcil accés, així que aprofiteu perquè és l'últim d'aquest juliol. Continuem a Carcaixent. A les 8 de la vesprada eixirà des del casal jove una nova ruta nocturna fins a l'ermita de Sant Roc. I per últim, a la Pobla Llarga, l'auditori i Vicent Andrés Tellers acull a les 10 i mitja l'espectacle d'improvisació i humor Súbit.

crec que qualsevol persona que hagi tingut a casa de menuda alguna xiqueta, inclús xiquet, que això també agradava a tot el món, ha escoltat este temazo. I el van posar, jo crec que en la carpeta de l'estudi, més que res perquè em vaig ir...

best of both worlds. I ara sí, continuem amb l'agenda. El dissabte el principal reclam cultural serà, com no, eixa nova cita a les nits al Castell de Xàtiva en l'actuació de Sidoní a les 11 de la nit. Al Castell de Xàtiva, com és habitual, hi haurà servei gratuït d'autobús i ensadera des de la plaça de l'Espanyoleto. I jo he entrat a la pàgina d'Entrades 360, on també podeu trobar ja no les entrades de soles de Sidoní, sinó també de la Fumiga i de les pròximes nits al Castell, que és la setmana que ve, on acaben. I sí que hi ha entrades, queden 4 entrades al final de l'escenari, bueno, un preu de 20 euros, jo crec que està bé. Si voleu, encara podeu aprofitar.

I continuem, ens anem a la població veïna a Canals, on celebren el mitjany fester de Sant Adorní del 2027. Les 9 i mitja del matí comencen amb un concurs de dibuix de xiquets i xiquetes de primària. Després, a les 9 i mitja també, esmorzar popular amb la cagada de la burra, que és tradicional a la zona jove de Quatre Camins. A les 10, exposició de motos, a la zona jove també. Després de l'exposició, concurs d'escacs a la Casa de la Cultura. A les 12, cercavila de festers amb xaranga popular. A les 8 de la vesprada, teatre infantil amb Quina parella de pallassos. Després, a les 9 i mitja de la nit, sopar popular. A les 11 i mitja de la nit, presentació dels festers, bandera i curs infantil de 2027. I a les 12 menys quart, sorteig de la rifa del mitjany. A les 12, orquestra Human. I a les 4 del matí, discomòbil. I no hi ha millor manera que celebrar una discomòbil que amb este temazo.

I amb este temazo de la fúmiga continuem l'agenda i, per cert, vull recordar que esta setmana en el Hoy por Hoy vam posar l'entrevista amb Artur Martínez des de la fúmiga. Podeu recuperar tants vídeos com l'entrevista completa a la nostra web. També tenim una notícia. I encara queden entrades, com anava dient, a part de Sidoní, en entrades 360, encara queden entrades per a la fúmiga. Per al 15 d'agost d'aquest any. Queda menys d'un mes. I estan, valen 15 euros. És molt poquet. Per favor, aprofiteu, perquè la fúmiga en directe, en els seus últims concerts, deu de ser espectacular.

0: quan s'acaba l'estiu.
1: Continuem esta agenda i anem acabant la Volva i el poliesportiu acull a les 10:30 la presentació dels festers i festeres de 2027 i posteriorment actuarà l'orquestra People. A Xàtiva la falla a l'Espanyol i tot celebrarà a les 8 de la vesprada a Sant Agustí el nomenament de les falleres i el president infantil. Després a Seient hi haurà sopar popular a les 9:30 i posteriorment el concert del grup La Movida al carrer Camilo Sancho. Aquesta celebrarà la tradicional sopar de quintes, seguida de l'actuació de l'orquestra Wall Electric, i també serà l'últim dia per entregar donacions destinades a les persones afectades al terratrèmol de Veneçuela. La recollida tindrà lloc al Centre Cultural de Canals de 10 a 12 i de 6 a 9. I fora de les nostres comarques, Peggy Menor Botifarra actuarà al festival Fes Lloc a Benlloc.
2: La casa no és casa quan no estàs a casa. Sonen

0: acabem amb Pep de la Tona, que per cert estic encantada i és la segona vegada que he vist en 3 mesos a la Gossa Sorda en concert i no dubte que els torne a veure i sense paraules. Però m'encantaria que seguira cantant temes com per exemple Més bonica que la lluna.
1: Em passaria mil hores mirant-te, metàfora inversa de la soledat.
0: Acabem. Diumenge a la Llosa de Ranes, l'Ermita acull a les 8 el concert de Modern Espai Gospel Cor i a Navarres es disputa la quarta edició d'Amphibios Trail. I també diumenge finalitza el termini d'inscripció per participar en la masterclass de Nadia Stoyanova prevista per al pròxim 12 de setembre. I abans d'acabar, recordem que el diumenge és el Mundial i hi ha molts llocs de les nostres comarques on retransmitiran en una pantalla gran. Així que, Aitana Francés, on retransmitiran les nostres comarques?
2: En Xàtiva s'instal·larà una pantalla gigante en l'albereda Jaume I, donde además habrá animación musical con el DJ Carlos Yacer. En Canals, la cita serà en el camp de futbol Quatre Camins, també con sesión previa de DJ. Además habrá retransmisiones en Moixent, la Llosa de Ranes, Cerdà, Genovés, Barxeta, Navarres, Castelló, Senyera, la Pobla Llarga, Carcaixent, Alberic i Tous, donde los ayuntamientos han habilitado distintos espacios para seguir el encuentro de forma colectiva.
0: Gràcies, Aitana, i amb això acabem el repàs del cap de setmana per als millors actes en les nostres comarques. Fem una xicoteta pausa i ara sí, acabem.

0: Et sona la marca Ser Empresarios?
1: Té que veure amb la ràdio i les empreses, no?
0: Això mateix. Has encertat. És una subscripció que pot sumar a la teua estratègia de comunicació per millorar els resultats. I tu, que tens un negoci, hauries almenys de conèixer-la. No perds res. Duem molts anys ajudant a pimes de tot Espanya a créixer. I així a Xàtiva hi ha moltes empreses subscrites. Segur que les escoltes a la ràdio a tota hora. A més, les seues trobades de 2026 seran més importants que mai, perquè es parlarà sobre què fer per a créixer en vendes. Seran el 15 d'octubre, amb diversos horaris per poder escollir el que més et convinga.
1: I què cal fer per apuntar-se?
0: Pots fer-ho tu mateix. Entra al web serempresarios.com, busca Xàtiva i sol·licita una plaça per assistir. És ràpid, fàcil i accessible per a qualsevol negoci. Amb Ser Empresarios, els negocis milloren.
2: Ai, Carla, refresca'm informació que està tot el cap de setmana fora i no m'entera de res.
3: Alexa, pon Radio Xàtiva.
4: Sintonizando Radio Xàtiva Cadena Ser.
2: Però què fas? T'he preguntat a tu, no, Alexa?
3: Però, Aitana, no t'has enterat? L'Alexa et sintonitza la teua ràdio per atindre-ho tot. Notícies, actualitat i cultura. Xica, res millor.
2: A veure què prove. Alexa, pon Radio Xàtiva.
4: Sintonizando Radio Xàtiva Cadena Ser.
5: Notícies, cultura, actualitat... A un Alexa de tot el que passa. Radio Xàtiva Cadena Ser. El poder de la conversación. Cada día 10.000 oyentes sintonizáis el 94.6 de la FM en La Costera, la Canal de Navarrés y la Ribera Alta. Y cada mes, más de 40.000 personas os conectáis a la app y a la web para estar informados de todo lo que ocurre en nuestros pueblos y comarcas. Gracias, gracias por hacer de la radio vuestra casa. Radio Xàtiva Cadena Ser, el poder de la conversación. ¿Aún no tienes activadas las notificaciones y las alertas de Radio Xàtiva en tu móvil? Toma nota. Primero, descarga la app de la Cadena Ser para iPhone y Android. Segundo, selecciona Radio Xàtiva Cadena Ser como tu emisora principal. Tercero, activa las notificaciones desde la configuración de tu teléfono. Cuando lo hagas, serás el primero en enterarte de las últimas horas, las programaciones especiales y otros contenidos interesantes de tu emisora local y comarcal. Radio Xàtiva Cadena Ser, el poder de la conversación y de las tecnologías.
0: La ventana de Xàtiva y Comarcas, con Carla Benavent.
3: Pues nada, nos despedimos aquí de esta agenda, de este nuevo repaso de fin de semana. Es viernes, es 17 de julio y tenemos un montón de actos en nuestras comarcas, así que si no tienes nada que hacer, puedes volver a escuchar La Ventana si quieres, para acceder a cualquiera de ellos, porque todos tienen muy buena pinta. En fin, lo dejamos aquí. Son casi las 7:39, así que gracias por estar al otro lado. Adiós.
6: Esto sí son rebajas, solo en Rapimueble. Apilable de salón 269 euros, dormitorio completo 319, confortable cheslón 449 euros. Financia tus compras en 6 cuotas sin intereses y empieza a pagar dentro de 3 meses. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.